0: Ràdio 5 Tot Notícies. Illes Balears, Ràdio Nacional d'Espanya.
1: Bon dia, falten quart d'hora per les 9. Les dues activistes de Menys Turisme, Més Vida, detingudes ahir a Santa Maria per fer pintades antiturístiques i bloquejar panys de diferents immobiliàries, han quedat en llibertat amb càrrecs després de negar-se a declarar

0: Davant del jutge de guàrdia. Se les acusa de delictes de danys a 5 immobiliàries d'aquest municipi mallorquí i contra el patrimoni històric, ja que un dels edificis està declarat com a bé d'interès cultural. És la notícia amb la qual encetam l'informatiu matí d'aquest dijous, dia 16 de juliol. Julià Blasco és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassar amb altres notícies del dia en titulars amb Xavi Ara. Ja són a Mallorca els residus d'Eivissa.
1: Han arribat a la una de la matinada. El vaixell havia quedat immobilitzat al port per deficiències de seguretat i finalment va poder sortir a les 11 del vespre. És el primer enviament dels 5 que se faran a la setmana des de Canaputxa a Son Reus. Els 5 camions que han arribat en aquest primer vaixell han transportat 150 tones de residus.
0: 36 graus a les 3 del matí a Sóller.
1: Aquest dijous es preveu una nova jornada marcada per les altes temperatures i, de fet, podria ser el pitjor dia de la setmana. La EMET activarà a partir del migdia a Vistaronja, a la Serra de Tramuntana i a l'interior, nord i nord-est de Mallorca per temperatures de fins a 41 graus. La resta de l'arxipèlag estarà en avís groc.
0: I en els esports?
1: Les Balears se preparen per viure la gran final del Mundial de Futbol després de la victòria d'ahir d'Argentina contra Anglaterra per 1-2. Diversos ajuntaments, entre ells el de Palma, Mahó i Santa Eulària, també a Formentera, instal·laran pantalles gegants perquè ningú es perdi aquesta cita que pot donar a Espanya un nou títol de campiona del món.
0: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia. Juan Carlos Piña, bon dia.
2: Bon dia. Avui a les Illes Balears continua el temps estable, també la presència de pols en suspensió en un dia en què les temperatures diurnes pugen lleugerament. Podem arribar a màximes de 36 graus a Palma, 34 a Vila, 33 a Mahó, 31 a Formentera. L'EMET manté activat l'avís per calor a tot l'arxipèlag, sent de nivell taronja a perill important a la Serra de Tramuntana i a l'interior i nord de Mallorca. Per altra banda, bufa vent, fluix de la component est, girant a la component sud. És una informació d'EMET.
0: Gràcies. Una informació que completam amb la temperatura d'ara mateix. Tenim 25 graus a Palma i Eivissa, 26 a Mahó i 27 a Formentera. I també volem saber com es circula hores d'ara per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Dani Fornés, bon dia.
3: Què tal? Molt bon dia. Pues bé, molta tranquil·litat a les carreteres en aquestes hores. Només trobàvem petites retencions a l'entrada de Palma des de l'autopista d'Inca, s'incorporació en via de cintura en sentit Andratx. També a l'altura de la Taulera encara trobaran alguna cosa de circulació lenta, ja que ha hagut una petita topada fa una bona estona, però els vehicles ja han estat també retirat. Era una topada sense molt de problemes. També queden alguna de retencions a la via de cintura del túnel de Gènova en sentit Aeroport i poc més. En el resta de vies de circulació molt tranquil·la. Bon dia.
0: Ho dèiem en portada, llibertat amb càrrecs per les dues activistes de Menys Turisme Més Vida detingudes a Santa Maria per fer pintades antiturístiques i bloquejar panys a diferents immobiliàries. Això després de negar-se ahir a declarar davant del jutge de guàrdia.
1: Se les acusa de delictes de danys en 5 immobiliàries de Santa Maria i contra el patrimoni històric, ja que un dels edificis està declarat com a bé d'interès cultural. Els fets varen ocórrer el passat dia 31 de maig i han pogut ser identificades per les càmeres de seguretat. Hi ha una altra persona també identificada en aquest cas, un home que encara està pendent de detenció. I a Lloret Baixa, a les portes dels jutjats, un centenar de persones se concentraren per reclamar la llibertat de les dues dones. Jaume Pujol es portaveu de Menys Turisme Més Vida.
4: Bé, nosaltres creiem que això, com dic, és una manera per intentar desmobilitzar, per intentar separar-nos, per intentar dividir-nos, i nosaltres creiem que davant d'això el que hem de fer és estar unides, estar organitzades i com s'ha vist aquí, donar suport a les persones que s'han organitzat i donar suport a les persones detingudes.
1: Aquestes detencions s'han produït una setmana després que Menys Turisme Més Vida publicés un manual d'acció per protestar contra la turistificació i massificació de l'illa que incloïa accions vandàliques. La plataforma assenyala que aquestes detencions es produeixen d'aquesta manera per la criminalització, diuen, del moviment.
4: Nosaltres el que creiem que això ve després d'una criminalització, d'una campanya de criminalització contra Menys Turisme Més Vida i contra tot el moviment popular organitzat contra la turistificació que s'ha donat per partits polítics, per mitjan de comunicació i per persones individuals. I crec que, òbviament, sense aquesta campanya criminalitzadora prèvia, hauria estat més difícil dur a terme aquestes detencions de la manera tan brusca i tan violenta com s'han fet.
0: Canviant de tema, devers la una de la matinada ha arribat a Mallorca el primer enviament de residus procedent d'Eivissa. El vaixell havia quedat immobilitzat al port de Vila per deficiències de seguretat i finalment va poder sortir a les 11 de la nit. Laura Ruibal, bon dia.
5: Bon dia. Fins a Eivissa es va desplaçar el vicepresident del Consell de Mallorca, Pedro Bestar, per supervisar el procés. Bestar no entén les crítiques al pla pilot i defensa que la planta incineradora de Tírmet té prou capacitat per acollir el fens d'Eivissa.
6: I el que produeix Eivissa és el que nosaltres produïm en el mes de febrer. És a dir, la quantitat i l'imperió és mínima, no son, ningú se n'ha de compte.
5: Per part del Consell d'Eivissa, el conseller executiu del Departament de Gestió Ambiental, Ignacio José Andrés, assegura que s'ha pres totes les mesures per minimitzar l'impacte a Mallorca del trasllat.
7: La idea que tenim de la planificació, com ens ha passat, ho dic, UTGIREF, és de dilluns a divendres, en sortida de les 6 de la tarda, a les 11, perquè allí, quan arribem allí sigui horari nocturn, que tinguem la menor afectació en el tràfic de Mallorca i les menors molèsties en els ciutadans de Mallorca per dues plataformes, que no n'hi haurà cap de molèstia, però que sigui encara menys per arribar a Tírmet.
0: Unes explicacions, però, que no acaben de convèncer els veïns dels barris més propers a la planta de Tírmet.
5: Els veïnats agrupats a la plataforma No al trasllat de residus se concentraven a Llora Baixa, prop de la planta de Tírmet, contra el trasllat. Escoltam Agustina Fernández, portaveu de l'Associació de Veïns de Son Sardina.
8: Quina preparació tenen aquests polítics que prenen aquestes decisions? És tan desproporcionat, tan improvisat i tan innecessari, perquè el problema continuarà entenent, que estarem així per los siglos de los siglos, amén.
0: Les Balears seran la comunitat amb un major creixement de la contractació durant la campanya d'estiu, amb una previsió de gairebé 34.000 contractes. És un 17% més que el mateix període de l'any passat, segons les estimacions de l'empresa de recursos humans Randstad. Aina Escandell, bon dia.
9: Bon dia. L'hostaleria i la restauració concentraran la major part de les contractacions previstes impulsades per l'activitat turística. Tot i així, altres sectors vinculats al comerç, la logística o l'oci també reforçaran plantilles als perfils. Amb més demanda són cambrers, cuiners, repartidors i recepcionistes.
0: A tot això, més de 500 aturats de llarga durada i majors de 45 anys han aconseguit feina gràcies al Pla Sí del SOIP. El programa ha atès més de 2.000 persones entre gener i abril.
9: De les quals el 92% compten amb un itinerari personalitzat, formació adaptada i una intermediació amb l'empresa. Aquest col·lectiu representa més de la meitat del total de desocupats a les illes, amb un perfil predominant de baixa qualificació i més dones que homes. Comparat amb el mateix període de l'any passat, l'atur dels majors de 45 anys ha baixat un 7% a les Balears. Catalina Cabrés, la consellera de Treball.
10: Nosaltres volem créixer en valor, no en volum, i volem apostar i fer feina per l'atur d'aquí, del nostre, que és estructural. Per tant, trobant que primer hauríem de solucionar aquest problema per després importar mà d'obra, no?
0: I l'índex de preus al consum es manté al 3,4% al mes de juny a les Balears respecte de fa un any i dues dècimes per damunt del conjunt d'Espanya. Les Illes són la tercera comunitat del país on més es varen incrementar els preus després de Madrid i Cantàbria.
1: I on més han pujat els preus és a restaurants i allotjaments, un 7,6% més que el juny del 2025. Amb la dada del juny, els preus encadenen dos mesos d'increments a les Illes. La inflació va pujar un 1% respecte del maig i en el que va d'any arriba al 3,1%. El que noten la pujada.
11: Según en qué sitios, sobre todo en restaurantes. Lo que he notado yo es que no ha subido mucho son los menús. Donde hay menús, ahí han respetado bastante el precio. Y si han subido ha sido muy poco.
12: Repercuteix un poc a vergüenyances de negoci perquè en el final estàs pagant un preu car, estàs comprant un preu car i estàs venguent un preu competitiu. Per tant, és allà on has de fer la vacança.
13: Hay poca gente que quiere venir a trabajar. Ese salario, bueno, porque... Claro, hay competencia, hay pocos trabajadores y, o por lo menos aquí, está bien. Pero en lugares como Eivissa, Menorca, está peor todavía.
0: I a partir de demà divendres es podrà sol·licitar l'ajuda de 10.000 euros per a la compra d'habitatge per a persones de fins a 40 anys, impulsada pel govern.
5: Els immobles hauran de tenir un preu inferior als 382.000 euros si s'exigirà una residència mínima a les Balears de 5 anys. L'ajuda compta amb una dotació pressupostària de 6 milions d'euros i serà compatible amb la resta de subvencions i bonificacions fiscals que existeixen en matèria d'habitatge. A més, les compres realitzades a partir de l'1 de gener d'enguany també hi poden optar. L'assignació d'aquesta ajuda es realitzarà per ordre de sol·licitud i es veuran beneficiades 600 persones fins a esgotar el pressupost. Escoltam el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
14: Se va a abrir este viernes, este mismo viernes, día 17, el término para solicitar las ayudas de 10.000 euros para las compras de viviendas desde el día 1 de enero de este mismo año. Y que se trata de la primera línea de ayudas plenamente autonómica, es decir, a la que se van a dedicar fondos propios de nuestra comunidad autónoma.
0: Aquest dijous es preveu una nova jornada marcada per les altes temperatures. De fet, podria ser el pitjor dia de la setmana. La EMET activarà a partir del migdia vista taronja a la Serra de Tramuntana i a l'interior nord i nord-est de Mallorca per temperatures de fins a 41 graus. La resta de l'arxipèlag estarà en avís groc.
1: Això després d'una nova nit marcada per les altes temperatures. El termòmetre marcava 36 graus a les 3 del dematí al Port de Sóller o 32 a Lluc.
0: Conviure amb aquestes altes temperatures i de forma continuada ja s'ha convertit en un problema de salut pública.
1: A les Balears, en el que duim d'estiu, la calor s'ha cobrat la vida de 117 persones, segons l'estudi MACE, que és l'acrònim de morts atribuïbles a la calor, en el que participa el CSIC. La gent gran o malalties cròniques són els que pitjor ho passen. Dominic Roller és investigador del Ramón y Cajal al CSIC.
15: Lo que es de impacto de calor en la salud es un asesino invisible, silencioso, porque no se ve. Aunque no sea extremo, durante muchos días pues, se acumulan digamos, los efectos en salud y por tanto también las muertes atribuibles.
1: Les dades oficials de la Conselleria de Salut assenyalen només 11 morts per cops de calor en la darrera dècada a les illes, però altres experts adverteixen que aquest estiu se superaran a les illes els 290 morts per calor de l'estiu passat. És ja un problema de salut pública, segons exposa Joan Carles Marc, director de l'Escola Andalusa de Salut Pública.
16: Genera un increment de mortalitat, un increment d'infarts, d'ictus, d'arrítmies, degut a l'esforç que realitza l'organisme per dissipar, per llevar aquesta calor del nostre cos.
0: Obrim ara la crònica de successos.
17: Continua encara l'actiu d'incendi que s'inicià ahir migdia un habitatge a Llucmajor. Malgrat que no s'han registrat persones ferides, l'incendi ha obligat a desallotjar tres cases.
0: I avui els tribunals
17: jutgen un home acusat d'estafar dues persones 850.000 euros, fent-los creure que en guanyarien 120.000 més en 40 dies amb una inversió. L'home s'enfronta a 3 anys i mig de presó pels fets que, segons l'escrit d'acusació, varen passar a un poble de Mallorca el 2008.
0: Temps ara per la informació esportiva.
1: Les Balears se preparen per viure la gran final del Mundial de Futbol després de la victòria d'ahir d'Argentina contra Anglaterra per 1-2. Diversos ajuntaments, entre ells el de Palma, Mahó, Santa Eulària i també Formentera, instal·laran pantalles gegants perquè ningú es perdi un partit que pot donar a Espanya el seu títol de campiona del món. L'Ajuntament de Palma ha anunciat que incrementarà la cabuda del recinte de Son Fusteret fins a les 20.000 persones. La propera i darrera aturada i, per tant, decisiva serà en Nova York, diumenge a les 9 del vespre, un partit que podreu seguir per tablera deportiva d'aquesta casa per la U de Televisió Espanyola i també a les pantalles gegants que s'instal·laran.
0: I avui a la Cultura parlem de cinema.
5: Palma se prepara per una nova edició del cicle Cinema a la Fresca, un clàssic de l'estiu a ciutat que enguany oferirà 15 projeccions gratuïtes a partir del dia 3 d'agost. El programa s'obrirà en la projecció de Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura i tancarà el cicle El maquinista general, un clàssic de Buster Keaton, dia 2 de setembre. Ya no puedo sentirla a mi lado. I avui al cicle Jardí, al recinte del Mallorca Life, actua Camel. El duet de Tecnorumba celebra tres dècades de munt als escenaris a partir de les 9 del vespre. Siempre que me acuerdo yo de
18: ella, mis ojos empiezan a inundar. Radio 5, Top Notícies, Illes Balears.
0: Moment ara de conèixer les previsions informatives del dia.
17: Sí, el govern presenta les mesures de seguretat i les zones d'observació oficials per l'eclipsi del 12 d'agost. L'executiu inicia una campanya de prevenció del calor a les empreses i avui es reuneix la mesa sectorial d'educació per tractar el conveni de les escoletes 03.
0: Mm-hmm. I com és habitual a aquestes hores, ens acomiadam amb una bona notícia. L'Ajuntament d'Eivissa reconeixerà el pediatre Eladio Merino Tapia amb la medalla d'or de la ciutat. Amb la màxima distinció municipal, ret en homenatge a un dels metges més veterans de l'illa. Merino, nascut a Còrdoba, es va traslladar a Eivissa el 1969, amb poc més de 25 anys, i va ser el segon pediatre de l'illa on hi va exercir fins pràcticament la jubilació. Deixem aquí, nosaltres tornem en el butlletí de les 10.
19: Las noticias de las 9 de la mañana.
20: Radio 5 Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Fernando Martín.
19: Muy buenos días. Ayer por la mañana nos deleitábamos con los titulares elogiosos de la prensa mundial hacia el fútbol de España.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: Bon dia, és la una i mitja. El govern tancarà la carretera de la Serra de Tramuntana el dia de l'eclipsi i restringirà el trànsit en una vintena de carreteres que donen accés a punts on es preveu una alta afluència dia 12 d'agost, com ara fars, miradors, platges o espais d'interès natural. A més, s'han establert 26 zones d'observació oficial. Són 9 a Mallorca, 9 a Menorca, 6 a Eivissa i 2 a Formentera. El govern deixa clar que aquests no són els punts on es veurà millor el fenomen, sinó aquells on es pot garantir millor la seguretat. Escoltam Pablo Gárrez, director general d'emergències del govern.
2: Nuestra prioridad será siempre garantizar la seguridad. El objetivo es muy claro: evitar situaciones de colapso, mantener libres los accesos para los servicios de emergencia y extinción de incendios y garantizar una movilidad segura tanto para residentes como para visitantes.
1: Avui és dijous, 16 de juliol, rebeu una salutació de Víctor Bejarano al control tècnic i també de Jaume Vinyes, que és qui us parla. Repassam altres notícies del dia en titulars amb Amador Bauza. L'esquerra demana explicacions.
3: Per la detenció ahir de dues activistes a Santa Maria per haver fet pintades a 5 immobiliàries. Més per Mallorca demana la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Grande Marlaska. El govern es posa de perfil. Escoltam Lluís Apesteguía de Més i Antoni Costa, vicepresident de l'executiu.
4: Ningú ha vist mai compareixer la Guàrdia Civil a la porta d'un domicili per detenir, endur-se'n emmanillades, aïllar persones, a tenir-les detingudes pràcticament tot un dia per haver fet unes pintades.
5: És una actuació que du la Guàrdia Civil. El govern de Civil Balears no disposa d'informació.
1: El govern de Proens és pitjor que el de José Ramón Bauzá.
3: És la denúncia que fa l'Estei, que assegura que l'executiu ha obert la porta a que docents puguin aconseguir una plaça sense ni tan sols conèixer el català a les places de difícil cobertura. Carles Cabrera és portaveu de normalització lingüística del sindicat educatiu.
6: I l'objectiu de part del Partit Popular i, evidentment, de Vox és aniquilar-nos com a poble.
1: I en crònica de successos us destacam que continua actiu l'incendi declarat ahir en un habitatge al centre del Llucmajor.
3: La coberta i el sostre s'han esfondrat avui a causa de les flames. El foc, segons han informat els bombers de Mallorca, ja ha afectat diversos habitatges de la zona que van haver de ser desallotjats davant del risc a què s'enfrontaven els seus habitants.
1: I en els esports?
3: El Mallorca presenta els seus primers 4 fitxatges de la temporada. El català Arnau Puigmal assegura que està a plena disposició de l'entrenador per ocupar qualsevol posició al camp, si bé també ha deixat clares quines són les seves preferències.
7: Puc jugar, la veritat, ja et dic, on em necessiti el míster, però bueno, ara mateix em preguntes on em sento més còmode, allà a la dreta, a la banda dreta.
1: I en un dia novament marcat per la intensa calor, volem conèixer quina és la previsió per les pròximes hores. Per això connectam amb l'Agència Estatal de Meteorologia, David Torres.
8: Continuem amb calor i amb avisos actius a les Illes Balears, amb avisos taronja per màximes de 41 graus a la meitat nord de Mallorca, i arribarem als 36 a Palma, 34 a Eivissa, 33 a Mahó i 31 a Formentera. La nit serà tropical, pot ser tòrrida a zones costaneres, amb valors entre 24 o 25 graus, i en quant al cel, sol en general, amb pols en suspensió i amb algun núvol mitjà i alt. El vent fluix de component est, girant a sud, i demà divendres baixen les temperatures una mica a Menorca i la meitat nord de Mallorca i amb pocs canvis a la resta. Sol en general, amb algun núvol mitjà i alt, i també boirines matinals i pols en suspensió. El vent, fluix de direcció variable, amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
1: Gràcies, una informació que completam amb la temperatura que tenim ara mateix. Són ja 34 graus a Palma, 31 a Mahó i a Formentera, i 32 a Eivissa. Nosaltres ho deixem aquí per ara. Tornem, com sempre, a les 2:10 amb tota la informació local al Radio Diari Migdia de Ràdio Nacional. Ara us deixam amb la ronda territorial.

0: Española el domingo. Lucas García, buenas tardes.
1: Buenas tardes, ya tenemos esa final definida. España-Argentina, la albiceleste acostumbrada a vivir sobre el alambre. Enviado especial Chisco Díaz.
2: Argentina consiguió su objetivo y ya está en la final después de superar ayer de nuevo con sufrimiento y remontada incluida a la selección británica. Inglaterra se adelantó en el minuto 55 gracias a un gol del futbolista del Barça Anthony Gordon, pero a partir de ahí se acabó el conjunto de los Tres Leones, tomó el mando del partido Argentina y en el 85 Enzo Fernández igualó el encuentro con un gran derechazo desde fuera del área. Lautaro Martínez en el 92 de cabeza establecía el definitivo 2-1 y el domingo Argentina se enfrentará a España en la final.
0: Llega ahora la información de su comunidad autónoma.
3: Radio Diari Migdia, Radio Nacional de España a las Islas Baleares.
4: Bon dia, són les 2:10. El govern tancarà la Serra de Tramuntana el dia de l'eclipsi, dia 12 d'agost, i restringirà el trànsit en una vintena de carreteres que donen accés a punts on es preveu una altra afluència, com ara fars, miradors, platges o espais d'interès natural. A més, s'han establert 26 zones d'observació oficial, 9 a Mallorca, 9 a Menorca, 6 a Eivissa i 2 a Formentera. El govern deixa clar que aquests no són els punts on es veurà millor el fenomen, sinó aquells on es pot garantir millor la seguretat. Pablo Garriz és el director general d'Emergències.
5: Nuestra prioridad será siempre garantizar la seguridad. El objetivo es muy claro: evitar situaciones de colapso, mantener libres los accesos para los servicios de emergencia y extinción de incendios y garantizar una movilidad segura tanto para residentes como para visitantes.
4: Avui és dijous, 16 de juliol. Víctor Bejarano és el control tècnic. Us saluda Jaume Vinyes. Repassem altres titulars del dia amb Amador Bausà. L'esquerra demana explicacions.
6: Per la detenció ahir de dues activistes a Santa Maria per haver fet pintades a 5 immobiliàries. Més per Mallorca demana la compareixença al Congrés del ministre de l'Interior, Grande Marlaska.
4: Es manté la polèmica a l'inici del trasllat dels FEMS d'Eivissa.
6: El vaixell va quedar retengut unes hores en el port de Vila per deficiències de seguretat. Més per Mallorca i el PSIP exigeixen explicacions i el PP qualifica l'inici de la prova pilot d'exemplar.
4: I en els esports?
6: El Mallorca presenta els seus primers 4 fitxatges de la temporada. Són 2 fitxatges, el d'Adri Fuentes del Còrdoba i Arnau Puigmal de l'Almeria, i 2 sessions, Abubaka Sumahoro de l'Hamburg i la tornada de Sito Lubumbo del Cagliari.
4: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, David Torres.
7: Continuem amb calor i amb avisos actius a les Illes Balears, amb avisos taronja per màximes de 41 graus a la meitat nord de Mallorca, i arribarem als 36 a Palma, 34 a Eivissa, 33 a Mahó i 31 a Formentera. La nit serà tropical, pot ser tòrrida a zones costaneres, amb valors entre 24 o 25 graus, i en quant al cel, sol en general, amb pols en suspensió i amb algun núvol mitjà i alt. El vent fluix de component est, girant a sud, i demà divendres baixen les temperatures una mica a Menorca i la meitat nord de Mallorca i amb pocs canvis a la resta. Sol en general, amb algun núvol mitjà i alt, i també boirines matinals i pols en suspensió. El vent fluix de direcció variable amb brises costaneres. És una informació d'EMET.
4: Ho dèiem en portada, el govern desplega un fort dispositiu de seguretat per terra, mar i aire per garantir la seguretat el dia de l'eclipsi de sol del pròxim 12 d'agost. Amb drons i helicòpters, patrulles litorals i totes les unitats de les forces de seguretat i emergències. També proposen 26 zones oficials per observar el fenomen sense moure's del municipi.
6: L'operatiu començarà 24 hores abans amb vigilància específica als punts d'alt risc d'incendi, com són els espais naturals protegits de totes les illes. Al matí del dia 12 es monitoritzaran aquestes zones i a partir de les 3 de l'hora baixa i fins a les 9 de la nit hi haurà restriccions de trànsit a les carreteres d'accés que s'avançaran, exposa la vicepresidenta, si es detecten situacions de col·lapse. Antònia Maria Estarelles.
8: Blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, que es puguin veure amenaçats per riscos, especialment pel risc d'incendi forestal i derivat, en aquest moment ja ho podeu veure, de les altes temperatures.
6: També hi haurà un pla específic per Palma i la platja de Palma, així com un dispositiu de vigilància a la mà i al litoral. No hi haurà restriccions de navegació, però sí controls als ports i clubs nàutics, cales i platges, on hi participaran totes les embarcacions de la Creu Roja, salvament marítim i els serveis marítims i de duanes de la Guàrdia Civil. Rubén Castro, secretari general de la Delegació de Govern.
9: Pero sí que va a haber un dispositivo específico.

0: especial por los distintos medios para el control de zonas de fondeos, de actividades ilegales o de superación de aforos en las embarcaciones.
1: Per evitar col·lapsar la xarxa viària i els desplaçaments, es proposa un mapa amb 26 zones oficials d'observació, 9 a Mallorca, 9 a Menorca, 6 a Eivissa i 2 a Formentera, com els camps de futbol de Pina i el Gaida o s'Estany d'Espeix. Pablo Garriz, director general d'Emergències.
2: Nuestra prioridad será siempre garantizar la seguridad. El objetivo es muy claro, evitar situaciones de colapso, mantener libres los accesos para los servicios de emergencia y extinción de incendios y garantizar una movilidad segura tanto para residentes como para visitantes.
1: Podeu consultar aquestes zones i totes les mesures de seguretat a la web eclipsisegur.caib.es.
3: Indignació general dels partits d'esquerra per l'operació policial d'ahir a Santa Maria, que es va saldar amb la detenció de dos membres de la plataforma Menys Turisme, Més Vida. Les dues activistes van ser posades en llibertat al vespre després de negar-se a declarar davant del jutge de guàrdia. Enrique Mas, bon dia.
4: Bon dia. Se les acusa de delictes de danys a cinc immobiliaris de Santa Maria, a les quals van fer pintades també un contra el patrimoni històric, ja que un dels edificis està declarat com a bé d'interès cultural. Lluïsa Pesteguia, coordinador de Més per Mallorca, qualifica l'actuació policial de vergonyosa i indigna. Els ecosoberanistes, per cert, ja han demanat la compareixença del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaski, de la secretària d'Estat de Turisme, Rosario Sánchez.
5: És que va ser una autèntica vergonya. És a dir, que dues activistes siguin detingudes de la forma que ho van ser per fer quatre pintades a un parell d'immobiliàries, la veritat és que és una demostració de com l'Estat exerceix la seva funció repressora d'una forma completament indigna.
4: Lucía Muñoz, portaveu de Podem, creu que és una resposta política davant un problema social per part de l'Estat que no es pot permetre ni consentir.
6: Que no se poden fer pintades als búnquers d'Estrenc mentre estan desprotegint Estrenc. Ens diuen que no es poden posar silicona a unes portes de pisos turístics il·legals quan són pisos que són il·legals i que estan llevant habitatge per l'ús residencial de la població resident. Jo crec que el fons de la qüestió és una disputa pel territori i que el poble té la seva manera d'expressar el seu malestar i que és legítima.
4: El govern evita pronunciar-se. El vicepresident Antoni Costa assegura que no té prou informació sobre el tema.
7: El govern de Ciutat de València sempre ha sigut molt clar. Manifestacions pacífiques, sempre. Màxim respecte per qualsevol manifestació pacífica que es faci a les Illes Balears. En qualsevol cas, ja dic, és una actuació que du la Guàrdia Civil. El govern de Ciutat de València no disposa d'informació.
4: Qui sí s'ha pronunciat és delegació del govern, que ha dit que ells no intervenen ni interferixen en els operatius de la Guàrdia Civil o de la Policia Nacional. És Rubén Castro, secretari general.
0: La delegación del gobierno no interviene ni interfiere de ninguna manera en este tipo de operativos policiales. Ayer hizo un comunicado la Guardia Civil y, por tanto, es la propia Guardia Civil quien irá haciendo las comunicaciones pertinentes en relación a este tipo de operativos.
3: Més coses. El Consell de Mallorca qualifica d'èxit el primer trasllat de residus des d'Eivissa cap a Mallorca, tot i que s'ha executat amb retard. Devers la una de la matinada ha arribat el vaixell que havia quedat immobilitzat unes hores al port de Vila per deficiències de seguretat.
1: Més per Mallorca critica que es minimitzi la incidència quan s'havia promès que el trasllat comptaria amb totes les mesures de seguretat. La portaveu al Consell, Catalina Inés Perelló, reclama que es publiqui tota la informació sobre l'inici de la prova pilot.
8: El Partit Popular ha de sortir a donar explicacions. Explicar exactament, primer, què ha passat amb aquest primer vaixell, publicar, dos, tots els informes tècnics, informar de totes les incidències que es produeixen durant el transport i garantir que qualsevol problema implicarà l'aturada immediata d'aquesta operació.
1: El PSIP, per la seva banda, denuncia que la baixada de la tarifa del FEMS per als mallorquins que compensaria la importació dels residus eivissencs és un frau. Escolta amb la portaveu del Consell, Catalina Cladera.
9: Vull denunciar que la baixada de tarifa en la que s'abasteix tota aquesta operació és un frau. És un frau pels mallorquins, perquè això repercutirà a cada domicili amb molt pocs euros a l'any, molt poca quantitat, però mentrestant a Mallorca mos menjarem la merda d'Eivissa.
1: El PP, en canvi, qualifica d'impecable el trasllat. Escolta amb la portaveu del Consell, Núria Riera.
10: Bé, mos satisfà que el trasllat de residus s'hagi fet de forma impecable, sense molèsties, sense renous per ningú, el que demostra que la gestió d'aquest govern insular s'ha fet de manera correcta i se fa ben feta, se fa amb responsabilitat.
1: Els veïns del barri de Son Sardina, el més proper a la planta incineradora on van el FEMS, es van concentrar ahir hora baixa en protesta per l'inici del pla pilot.
3: I PSOE, Més per Palma i Unides Podem presentaran una moció conjunta al darrer ple del mes de juliol en defensa de les festes populars i de barri. Consideren que l'Ajuntament de Palma ha abandonat les associacions veïnals que les feien possible.
4: Les esquerres volen que l'equip de Jaime Martínez rectifiqui i que prioritzi el suport econòmic i logístic de les entitats veïnals, culturals i socials i que abandoni, diuen, el model de privatització i mercantilització de les festes de Palma. Tot i això, davant la cancel·lació de festes com la batalla de Can Amunt i Can Avall, la del bar Flexas o de l'Orgull de Benamics. És Elena Navarro, del PSOE a Palma.
11: Cuando uno quiere una verdadera participación, lo que hace es sentarse con ellos, hablar con ellos, montar, por ejemplo, una mesa de coordinación permanente para poder saber cómo quieren hacerlo, qué quieren hacer, qué necesitan, que són coses que ocorren cada any.
4: Proposen una taula de treball de coordinació permanent amb les entitats, que se simplifiquin els tràmits burocràtics i que mostri respecte cap a la manera que tenen els ciutadans de celebrar les festes.
3: Els ajuntaments de Menorca reduiran la pressió de l'aigua que subministren els veïns a través de les canonades municipals. És una de les mesures que s'han acordat avui de matí amb motiu del delicat estat de les reserves hídriques a l'illa. Si no plou i el consum segueix igual, està previst que Menorca entri en alerta per sequera al mes d'agost. Llorenç Allés, bon dia.
12: Bon dia, sí, i és que a finals de juny les reserves estaven al 34%. No plou i el consum segueix sent molt elevat en plena temporada turística. A Mou, per exemple, enguany es consumeix un 9% més d'aigua que l'any passat, i la situació és delicada a tota l'illa. Un exemple el trobam també a Es Mercadal. Joan Pellicer és el batlle del municipi.
13: El nivell dels aqüífers baixa un metro i mig aproximadament cada any, i això vol dir que ens queden 20 metres, que en 10-12 anys ens quedaríem sense aigua si seguim amb aquest ritme de consum.
12: D'aquí que avui, a la reunió de la Comissió de l'Aigua, on prenen part ajuntaments, Consell i Govern, s'hagin posat damunt la taula diferents recomanacions, com deixar de regar gespes ornamentals o intensificar el control sobre els consums. Són, insistim, recomanacions, no obligacions, amb l'objectiu d'adoptar una postura comuna a tota l'illa. Dolfo Vilafranca és el president del Consell.
14: Pensam que el que s'apliqui s'ha d'aplicar a nivell de tota Menorca, que, i per tant que sigui de manera uniforme perquè els menorquins els tinguin el mateix tracte. Són un dels objectius que tenim, no?
12: Idò, tot just fa uns minuts ha acabat la reunió de la Comissió de Sequera de l'Ajuntament de Maó, el municipi amb un estat més crític, i ha anunciat que endureix les mesures que havia adoptat fins ara. Es prohibirà rentar cotxes, omplir piscines i regar gespes ornamentals amb aigua corrent.
3: Gràcies, Llorenç. I aquí a Palma, la Conselleria de Treball no té constància de cap treballador mort per calor aquest estiu. L'Institut Balear de Salut Laboral no compta amb cap sistema per detectar aquest tipus de mortalitat. En aquests dies de calor extrema s'han reforçat les inspeccions i les campanyes preventives per tal de preventir els cops de calor. Ja s'han fet més de 300 visites.
1: Els que fan feina a l'aire lliure són els més exposats, també els que treballen en espais amb fortes fonts de calor, com ara operaris de la construcció, personal de neteja viària, recollida de residus, cuiners o tripulacions de terra dels aeroports. Per llei, les empreses han de reduir o modificar la jornada quan l'AEMET activa alerta taronja o vermella per calor extrema. Alan fa feina a la construcció.
15: Tenemos sombrillas, tratamos de tener agua siempre, mantenernos hidratados, frutas, sandías. Ahora estamos empezando a las 7, un poco más temprano, y salimos a las 3. O a veces el jefe dice a las 2 de la tarde, mira, se pueden ir por el tema del calor.
1: Però la construcció no és l'únic sector exposat. Un altre dels col·lectius que pateix les altes temperatures són els controladors de l'hora, caminant desenes de quilòmetres cada jornada i sense cap ombra fixa. La prevenció es torna vital. Pep és controlador a Palma.
16: Y sí, te avisan de que estemos pendientes del riesgo que hay en la calle, temperaturas altas, que nos hidratemos, buscar sombras, pero claro, tienes sectores a veces que sombra no tienes ninguna y son 8 horas y media en la calle y eso se nota a lo largo del día.
1: Per tal d'evitar els cops de calor, la Conselleria de Treball ha renovat el material visual perquè els treballadors puguin identificar els riscos i les mesures preventives. Catalina Cabré és consellera de Treball.
17: La prevenció és l'eina més important que ara mateix tenim, perquè protegir la salut dels treballadors és una prioritat i la prevenció continua sent la millor manera d'evitar els accidents i també de protegir-nos.
1: Des de la Conselleria es recorda que, davant el més mínim símptoma d'un cop de calor, com una febre superior als 40 graus o confusió verbal, s'ha de telefonar immediatament al telèfon d'emergències 112.
3: L'Estat denuncia que el govern ha obert la porta que els funcionaris de carrera no coneguin la llengua pròpia de les illes. Asseguren que ni el govern de José Ramón Bauzá havia arribat tan lluny.
4: Això després de les darreres decisions de l'executiu de Provence de permetre que es contractin sense català les places de difícil cobertura. Magdalena Obrador és portaveu de Funció Pública.
18: I això considerant que és especialment greu, no hem d'oblidar que l'administració és un servei públic i que el que fa és minvar drets de tots aquells ciutadans que opten per usar la llengua catalana en relació amb l'administració.
4: Aquestes places de difícil i molt difícil cobertura, assegura el sindicat, es troben principalment a les Pitius. És un lloc on manquen, per exemple, 75 professors. Però per omplir-les, demanen que s'aplique el seu pla de xoc pel català. Carles Cabrera és portaveu de normalització lingüística.
19: El que volen dir és que les llengües no desapareixen per art de màgia. Les llengües desapareixen quan se fan inútils i quan deixen de ser útils. I l'objectiu de part del Partit Popular i, evidentment, de Vox és aniquilar-nos com a poble.
4: Des del sindicat no descarten mobilitzacions si es continua per aquest camí.
3: I la Conselleria d'Educació urgeix als sindicats i la patronal del sector 03 a que assoleixin un acord de millora de les mesures laborals i salarials per tal que l'executiu pugui establir, abans de començar el proper curs escolar, les taules salarials i les millores laborals que reclamen.
1: Avui s'ha celebrat una nova sessió de la Mesa d'Educació i el conseller Antoni Vera assegura que, tot i que el govern dona suport a l'equiparació en les retribucions entre el personal de la pública i el de la concertada, no es pot regular fins que se'ls faci arribar un acord que permeti regular-lo.
20: Una cosa són les reivindicacions i la dignificació de les remuneracions de les treballadores de 03, que el govern de les Illes Balears està completament d'acord amb aquesta dignificació i per això hi posem els recursos, però necessitant que ells acordin. I una altra cosa és la regulació que nosaltres facem dels menjadors escolars que necessitem de 03 que necessitem regular. I això ho han de tenir molt clar.
1: Per la seva banda, el sindicat Comissions Obreres lamenta que Educació encara no ha posat damunt la taula cap proposta de calendari per revisar el decret de mínims, així com tampoc s'ha desarticulat el bloqueig intencionat, diuen, de la patronal de millorar les condicions de les treballadores.
3: 2:26, moment ara per la informació esportiva.
4: Dia de presentacions al Mallorca, el club ha presentat les quatre noves cares que han arribat a l'illa. Les quatre incorporacions són dos fitxatges, el del davanter Adri Fuentes del Córdoba i l'extrem Arnau Puigmal de l'Almeria, i dues sessions, la del defensa Abubak Kasuma Oro de l'Hamburg i la tornada de l'extrem Cito Lugumbo de Cagliari. Puigmal ha explicat a on se sent més còmode.
21: Puc jugar, la veritat, ja et dic, on em necessiti el míster, però bueno, ara mateix em preguntes on em sento més còmode, allà a la dreta, a la banda dreta.
4: Tant el jugador català com Fuentes són els més experimentats a la categoria, una segona divisió que el Mallorca afronta amb l'objectiu, han destacat a la roda de premsa, de pujar. Adrián Fuentes.
22: Comer bien, descansar bien y entrenar como una bestia para tratar de llegar lo más lejos posible. Yo creo que eso es la filosofía que he seguido estos últimos años y sí, me ha llegado tarde. Pero no me importa, solo miro hacia adelante ahora mismo.
4: La tornada de Cito Lugumbo era una de les incorporacions més desitjades per l'afició mallorquinista. El jugador angolès ha confessat que els va dir als seus agents que només volia jugar a la Mallorca i ha explicat per què.
23: Sentí-me que deixé un poc d'amor aquí.
4: Sentia que havia deixat molt d'amor dins de l'afició de Somoix i volia tornar per agrair-lo, ha dit el jugador. L'última incorporació ha sigut el defensa francès Abubak Kasuma Oro, curt de paraules, ha explicat el seu principal objectiu. Pujar, diu, a primera divisió. Recordem que del Mallorca han sortit 10 jugadors de tanta importància com el porter Leo Román i el davanter Veda Muric. I l'Ajuntament de Palma ampliarà l'aforament del recinte de Son Fuster en fita a les 20.000 persones i convida la ciutadania a seguir allà la final del Mundial. El consistori reforçarà les freqüències del transport públic i reubicarà la zona d'ombra per millorar la comoditat del públic. L'accés serà gratuït i les portes s'obriran a les 6 de l'hora baixa.
3: I avui a la cultura parlem de cinema. Palma es prepara per una nova edició del cicle Cinema a la Fresca, un clàssic de l'estiu que enguany oferirà 15 projeccions gratuïtes a partir del 3 d'agost.
1: Se faran al Parc de les Estacions i a la plaça de les Columnes. La programació inclou pel·lícules familiars, cinema d'autors i clàssics amb sessions en català o castellà, així com en versió original subtitulada. El programa s'obrirà amb la projecció de Padre no hay más que uno 5 de Santiago Segura. Entre d'altres títols, es projectarà també Casa en flames de Dani de la Orden, Cirat d'Oliver Latze o El gegant d'Esvedrà d'Héctor Escadell. Ja no puedo sentir
3: la milagro. I avui al cicle Jardí, al recinte de la Mallorca Live, actua Camela. El duet de Tecno Rumba celebra 3 dècades d'un dels escenaris amb la gira Més de 30. Faran un recorregut pels grans èxits de la seva carrera, com aquest Làgrimes d'amor que sentiu de fons i amb el qual ens acomiadam fins demà a les 7:25 del dematí.